0: La Gievgia sin undas remontes e els dus de fanadur a chavus. Lesses oz forse fa una buona causa, lu sa metter al sundant a cor.
1: Ils 24 de circladur han dus terra trembels desastrus fac tremblir la Venezuela. Las tremblides en las pli fermas en il paiais, da pi passa in centenar. Erschi la dimensiun exacta de la catastrofa, ne beciang clara, mussen en primas valitaziuns in una gronda destrucziun. La cedaina da fortuna appellescia alla solidaritat con ils umans pertuciats. Grazie fic per annunziar vostra donazione al numero gratuit 0800 87 07 07.

0: Tschai, Teutlen, Afons, wo jem per Musiker, je oz venin se si suoi, ai trova den ton oni tektik pazienzia. Nus venum nadamen duas gratulaziuns sil diajavel on den Scientia, ina gapel Malea Albin de Tron, ad ina gapel Matthias Wackier de Stjampf, ka an omischus oz diaj ons aprels datilu Musiker, Gratulaziuns, ella ura de gratulaziuns nuvende meselina, a nus ven aun ina gratulaziun per la Berta Maruc Gredig de Schuel, ella festivestots si santa tschun ans. Ad els treis, di vigil de cor, cordiale gratulaziun, gudi, vies di, schei bain cum vus, schei puprenia in tec a tot albien pel futur.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: A ci a un anniversari oz, a ci es chiasenus forse e un gratulà. Un conuscis vus en si ci ca oz als dus de fenedur anniversari. Lu telefonai osim 0800 ven 2130, 0800 ven 2130. Las lingias aina viartas.